0: dins el nostre dia a dia.
1: Avui ho vull tot, avui crit fuc cops. Comando pel Mano, va dir el real hip hop. Mucho flow, mucho flow.
2: Què passa, tio?
3: Ai, ai, ai! Orissa! Com esteu, assistent? Bien, bien!